0: se realizará por vía única. Ya advierten de que a consecuencia de esta situación, los trenes AVE, ABLO, Alvia, Avant y los regionales pueden registrar demoras de 20 minutos al paso por el punto afectado. En las estaciones gallegas se agolpan los usuarios que buscan información y denuncian estos retrasos.
1: 13, 9 y 3 en Canarias, tiempo para la información local y regional.
2: Notícies Comunitat Valenciana.
3: Què tal estan? Bon dia. La comunitat ha viscut este dijous, quart dia de la onada de calor, una nova nit tòrrida amb temperatures que esta matinada han arribat fins als 31 graus en el municipi, per exemple, a Alacantí d'Aigües, en una jornada en la qual tornaran a registrar-se temperatures significativament elevades. L'Agència Estatal de Meteorologia ha establit per avui la vista taronja, perill important, per temperatures màximes de 41 graus a l'interior sud de València, 40 al litoral sud de València i de 39 en el litoral d'Alacant i en l'interior nord de València. A més, s'estableix l'avís groc a l'interior d'Alacant amb màximes de 39 graus en el litoral nord de València i en l'interior sud de Castelló per màximes de 37, mentre que el litoral sud de Castelló també tindrà màximes de 36. El nivell de preemergència, recordem, de risc d'incendis forestals és extrem en tota la comunitat valenciana, amb també molta probabilitat de tempestes seques a l'interior de Castelló i en el litoral també d'esta província. En pàgina de successos, es contem que la Policia Nacional ha detingut a dos empleats d'una discoteca d'Alacant per la seva presunta implicació en una agressió sexual denunciada per dos joves de 17 i de 18 anys. La menor va relatar que va començar un encontre de forma consentida, però la situació va canviar quan ara l'ara detingut va sobrepassar els límits que ella li va marcar i va acabar amb una agressió sexual amb penetració. L'altra víctima ha denunciat que l'altre detingut suposadament li va fer tocaments sense el seu consentiment. I l'accident de tres camions ocorregut a primera hora d'este matí en la A7 a l'altura de Bétera, en València, està provocant una retenció de 17 quilòmetres en sentit Alacant, segons la Direcció General de Trànsit, que també ha informat que en la A21 registra una retenció de prop de 14 quilòmetres en sentit a València.
4: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià. La
5: Da igual donde estés,
6: da igual cómo lo vivas.
7: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
8: En la misma jugada.
9: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
10: Cuando todo eso llega.
9: Entonces sí, entonces somos una.
11: Somos una.
12: Somos un
13: Movistar, la red oficial de nuestra selección.
14: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: I el secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, està avui ací a València, on participa en un desdijuni informatiu de Fòrum Europa Tribuna Mediterrània, presentant al president de la Generalitat i líder del PP València, Juanfran Pérez Llorca. Durant el seu discurs, Tellado ha defensat el treball, ha dit rigorós, callat i eficaç de Pérez Llorca al capdavant del Consell. Més enllà d'aquestes paraules, no ha volgut avançar si Pérez Llorca serà el candidat del PP en la comunitat per a les eleccions autonòmiques de 2027. Per part seu, el president ha aprofitat este acte també per anunciar que a partir de la segona quinzena de juliol el Consell començarà a transferir a tots els centres educatius de la Comunitat Valenciana una dotació econòmica extraordinària d'entre 5.000 i 25.000 euros per a la seva climatització. I com els estem contant, i segons ha pogut confirmar Onda Cero, la Policia Nacional investiga una presumpta agressió sexual a una menor de 17 anys de gènere trans després de suposadament haver sigut intoxicada amb la coneguda droga alfa. L'incident va ocórrer el 25 de juny, quan la víctima va acudir a casa d'un home al qual havia conegut per Instagram, que es va oferir a donar-li suport emocional després de ser ella rebutjada per un altre xic la nit d'abans. Segons la denúncia, ja a casa seua es va prendre una beguda i va començar a trobar-se malament. En despertar estava nua. I també es contem que la UCO de la Guàrdia Civil ha desmantellat 6 fàbriques il·legals de tabac en una operació que s'ha saldat en 50 detinguts i 23 registres de domicilis i naus industrials, entre elles a Alacant. L'operació ha permès intervindre més de 20 milions de cigarrets, 38,4 tones de fulla de tabac, i tot supera un valor de 10 milions d'euros.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: Bona vesprada. L'alcalde de Xest, José Morell, ha assegurat avui davant la jutgessa de la Dana que quan la població va rebre el missatge de les alert, l'Ajuntament portava ja 4 hores rescatant veïns. Morell també ha assenyalat que la policia local va atendre eixe dia unes 400 quidraes d'emergència i que es van rescatar al voltant de 50 persones amb ajuda dels particulars. Els contem, per altra banda, que l'Associació de Víctimes de la Dana denuncia la utilització, diuen, partidista de la Mesa Permanent de Treball de la Generalitat. A més, ha rebutjat assistir a la tercera sessió després que el Consell hagi demanat que siga el Partit Popular qui impulsi la reforma de la Llei de Protecció Civil. I UGT Serveis Públics de la Comunitat ha remès un escrit de sol·licitud urgent a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies perquè insta a tots els ajuntaments valencians a paralitzar els treballs a l'aire lliure del personal per les altes temperatures. En pàgina de successos es compten que la Policia Nacional ha interceptat 8 armes de guerra i ha detingut a 4 homes en Alacant i Sant Vicent per en edats compreses entre els 21 i els 43 anys després d'una persecució per les carreteres d'esta província. Els arrestats portaven en un vehicle 8 fusells automàtics Kalashnikov amb els seus corresponents carregadors. I també 2 castellonencs estan entre els 13 ferits que han tingut que ser evacuats a l'hospital per en Sant Fermín, en l'encierro de avui. Es tracta d'un jove de 27 anys d'Almassora amb pronòstic lleu que té un traumatisme al muscle i un altre home de Castelló de 34 anys també amb pronòstic lleu.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: En la provincia de Valencia.

0: brutales. Así son las rebajas de Conforama. Hasta un 60% de descuento en sofás, colchones, muebles, electrodomésticos. Solo hasta el 29 de julio. Son días brutales. Conforama.
1: Más de uno. Noticias Comunidad Valenciana. Amparo Piqueres.
2: Investigan la presunta agresión sexual a una menor trans en Valencia. Bona vesprada, i no és la única. A Alacant, la Policia Nacional ha detingut a dos empleats d'una discoteca també per la seva presunta implicació en una agressió sexual denunciada per dos joves. Una d'elles també és menor d'edat. En seguida us contem aquestes i altres notícies. Ho fem com cada dia fins a les 2 en punt. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Comencem. Comencem per València. La Policia Nacional investiga la violació d'una menor trans de 17 anys després de ser intoxicada amb droga alfa i ha detingut a un home com a presumpte autor de l'agressió sexual. Amparo Sánchez.
3: La presumpta violació es remunta al passat 25 de juny, quan la víctima va acudir a casa del presumpte agressor després de que este s'oferira per Instagram a donar-li suport emocional per haver sigut rebutjada per un xic la nit de Sant Joan en assabentar-se que no havia completat la transició de sexe. Segons ha detallat el periòdic Levante, l'agressió sexual es va cometre després que la jove prenguera una beguda que contenia la droga alfa, una substància sintètica amb efectes estimulants, i després començarà a trobar-se malament i es despertarà ja nua. La menor va contar el succeït a la seva mare, qui la va traslladar a l'hospital, on van confirmar que havia consumit la droga malgrat que ella no havia sigut conscient d'això. La Policia Nacional va detindre divendres passat el presumpte agressor, que ja ha sigut posat a disposició judicial. La investigació policial està tancada i ara serà el jutjat qui es faci càrrec del procés.
2: I de València a Alacant, on la Policia Nacional també ha detingut a dos empleats d'una discoteca per la seva presunta implicació en una agressió denunciada per dos joves de 17 i 18 anys. Va ocórrer en la matinada del dissabte del 27 de juny, quan van accedir les dos al local després d'haver sigut convidades per un Relacions Públiques. Redacció d'Alacant, Juan Carlos Fresneda.
4: Según han relatado, en el local entablaron una conversación con los dos trabajadores mientras las invitaban a varias consumiciones. La menor ha explicado que en un momento de la noche se fue al aseo acompañada por uno de ellos, y aunque el encuentro comenzó de forma consentida, la situación cambió cuando el ahora detenido sobrepasó los límites que ella le marcó. La joven sostiene que le pidió que se detuviera y que manifestó su intención de marcharse, pero el empleado habría continuado y la menor acabó denunciando una agresión sexual con penetración. La otra víctima, de 18 años, ha denunciado que el otro detenido supuestamente le hizo tocamientos en las nalgas y en los pechos sin su consentimiento.
2: Y un jove de 21 anys d'Alfarb ha mort ofegat al riu Xúquer en l'àrea recreativa de l'Esgoletja, a la localitat de Sumacàrcel, a la Ribera Alta. Es tracta de la primera víctima mortal d'aquest estiu en la zona. Esta tragèdia reauri, això sí, una greu problemàtica crònica, i és que les localitats d'Antella i Sumacàrcel veuen com en estos mesos es produeixen ofegaments mortals al riu. Riu, Onda Cero, La Ribera, Virginia Delgado.
5: La massificació turística i els corrents perillosos converteixen el Xúquer en un punt crític i reavivant el debat sobre la necessitat d'una major vigilància. Per això l'alcalde de Sumacàrcer, David Pons, demana molta precaució als banyistes i una major implicació de les administracions superiors.
6: Primer que res, pues, lamentar moltíssim el ocorregut, i des d'ací volem traslladar els nostres condols a la família, traslladar el missatge de que, per favor, que la gent que vingui al riu, que és molta, que no se confien, que el riu té els seus perills, encara que pareguin aules tranquil·les, i també pues, demanar una vegada més ajuda a les administracions superiors per a poder gestionar aquestes èpoques d'estiu en els nostres pobles, que es veien desbordats, que tenim uns mitjans limitadíssims i que fem molt més del que està en les nostres mans i de les nostres competències.
5: L'Ajuntament d'Alfarb ha decretat dos dies de dol oficial per la mort de Sergio, de 21 anys.
2: La Comunitat Valenciana continua immersa en una onada de calor que ha fet que esta passada nit es tornen a registrar temperatures de fins a 31 graus, per exemple, en alguns municipis, com ara Aigües, en Alacant. Calor que continuarà tot el dia d'avui, encara que baixen una miqueta els termòmetres. Andreina Prietri.
7: L'Agència Estatal de Meteorologia manté per avui la vista taronja per altes temperatures a l'interior i litoral sud de València, i en el litoral d'Alacant i a l'interior nord de València. Des d'Inforatge, el meteoròleg Juan Benedito adverteix que encara que suavitzen avui les temperatures, de cara a la próxima semana, torna la onada de calor.
8: A partir de mañana, esas temperaturas bajan de forma considerable, sobre todo en el interior y en el litoral. Y en zonas del interior, este descenso será más acusado. Y estas temperaturas y este ambiente soleado, tranquilo y estable seguirán también durante el fin de semana y primeros días de la semana que viene. Aunque habrá que estar atentos, porque parece que en zonas del interior, a partir del lunes, martes de la próxima semana, este calor volverá a ser bastante intenso.
7: Recordar que avui el nivell de preemergència de risc d'incendis forestals

0: és extrem en tota la Comunitat Valenciana, amb alta probabilitat de tempestes seques a l'interior de Castelló i en el litoral de Castelló.
1: I amb l'incendi de Soneja ja estabilitzat i controlat, avui el conseller d'Emergències Interior, Juan Carlos Valderrama, ha participat en Castelló en la signatura del protocol de coordinació entre els bombers de l'Ajuntament i el Consorci Provincial per a millorar la resposta davant d'emergències en zones limítrofes. Anem fins a Castelló, Juanjo Tobar.
2: Sí, segons ha explicat el conseller a Castelló, l'acord permetrà actuar amb més rapidesa i eficàcia, reforçant la coordinació dels operatius del 112 a la Comunitat Valenciana.
3: Que se pueda coordinar mejor desde el 112, Comunitat Valenciana, todas las llamadas que se realicen por un accidente, por un incendio o por cualquier emergencia que se produzca en la provincia.
2: Valderrama ha destacat que amb aquesta assignatura tota la Comunitat Valenciana disposa ja de protocols d'aquest tipus en les zones limítrofes.
1: I l'alcalde de Xes, José Morell, ha assegurat avui davant la jutgessa de la Dana que quan la població va rebre el missatge de les alert el dia de la riuada, l'Ajuntament ja portava 4 hores rescatant a veïns. Alejandra Carrillo.
4: Ha explicat José Morell que el consistori va activar mesures preventives des de primera hora. Va tancar els accessos als barrancs, va suspendre les activitats de la vesprada i va evacuar a desenes de persones davant l'avanç de les inundacions. L'alcalde de Cheste també ha assenyalat que la policia local va atendre unes 400 cridades d'emergència i que es van rescatar al voltant de 50 persones amb ajuda de particulars.
1: I l'Associació de Víctimes d'Anna 29 d'octubre critica la manera en què la Generalitat vol dur a terme la reforma legislativa sobre inundacions que correspon a les Corts. Afirmen que el govern valencià ha manat que es tramite a iniciativa del Partit Popular i no d'altres partits o consensuada entre ells. Marilo Gradolís, la presidenta d'esta entitat.
5: La Generalitat no pot convertir les víctimes en un instrument de legitimació política i menys encara traslladar a l'opinió pública una imatge de consens utilitzant genèricament el nom de les associacions de víctimes sense identificar quines entitats han participat en l'elaboració del document i quines no.
1: En crònica política, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, continua sense ser ratificat com a candidat del PP a la reelecció. Avui ha coincidit amb Miguel Tellado, secretari general del PP, que li ha dedicat bones paraules, però que no ha arribat a confirmar-lo com a candidat a les pròximes autonòmiques. Ramon Pérez.
6: Ha sigut el fòrum Nueva Economía a València. Pérez Llorca afirma estar vivint-ho amb tranquil·litat. Cal evitar divisions internes, diu, per a revalidar la presidència de la Generalitat.
7: Mientras tengamos discusiones internas, nunca seremos un proyecto solvente de gobierno. Y cuando aprendimos eso, empezamos a ser alternativa de gobierno. Por lo tanto, yo les puedo asegurar que hemos aprendido de los problemas del pasado y que iremos todos unidos a refrendar las diputaciones y la Generalitat a las próximas elecciones.
6: La seva dedicació a la comunitat, diu Pérez Llorca, és exclusiva en referència a la candidata socialista Diana Morant. I sobre compromís, el líder popular hauria fet fora Mònica Oltra del partit.
7: Una persona que se va a sentar en el banquillo por nada menos que haber tapado el abuso a una menor, esa no es que en mi partido no volvería a presentarse, es que mi partido ya no sería ni militante.
1: Precisament a este desdit juny de Nueva Economía Forum, el president ha donat per aprovats els pressupostos de la Generalitat d'enguany, que eixiran previsiblement en 2 setmanes, però amb un advertiment a Vox, Ramon.
6: Sí, avança Pérez Llorca que el PP no aprovarà res de Vox que no el sembli bé. No hi haurà en este sentit retallades a sindicats o patronal.
7: Yo creo la labor de los sindicatos y creo la labor de la patronal. Y en esa posición me voy a mantener y lo voy a intentar defender. Y respecto a la Academia Valenciana de la Lengua, yo soy un defensor. Es ser que discrepe de alguna forma de procedir que han tenido membres de la Academia Valenciana de la Lengua. Pero que es que soy un defensor de la institución.
6: El president de la Generalitat ha anunciat una nova llei del sòl per a afavorir la construcció de vivenda protegint l'entorn i més inversions en la climatització de centres educatius.
1: Abans d'acabar, recordem que l'Agència Estatal de Meteorologia manté per avui s'ha vist taronja per altes temperatures encara a l'interior i litoral sud de València, també al litoral d'Alacant i a l'interior nord d'ací de la província de València. I també hi ha per emergència, per risc d'incendis forestals, el nivell és extrem. Arribem així a les 2. Continuen així a Onda Cero. Adéu.

0: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
1: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Tiene invitado especial la ministra Robles en el ministerio. Reciben un ratito a